0: profesorado, ¿cómo vais? Está viendo, bueno, en todas las etapas educativas, problemas sobre todo para completar las plazas de profesores de catalán. No sé si también os pasa o si tenéis incluso alguna otra especialidad en la que está costando un poco contar con todo el profesorado que necesitaríais. ¿Cómo lo lleváis?
1: Nosaltres en aquest moment, per exemple, estem a l'espera. Estem a l'espera d'una sèrie de substitucions i també una plaça que no s'ha cobert, una mitja plaça que no s'ha cobert encara, precisament, i és de professorat de català. On pitjor estan les llistes, segons jo tinc entès, és en català i també les assignatures de ciències. Per exemple, en matemàtiques, el curs passat vàrem tenir una professora de baixa i no la vàrem poder cobrir. La vàrem fer a partir d'hores que vàrem tirar de la resta de professors, que vàrem fer hores extres i vàrem poder cobrir aquesta plaça de matemàtiques perquè, clar, els alumnes acabassin, que hi havia gent que acabava els seus estudis i per mort de que no teníem aquesta mitja o aquesta plaça, pues corrien el perill de no acabar quan tocava.
0: O sea que está costando un poquito, ¿no? También este año, de momento, ¿solo problemas en catalán o se van a repetir en matemáticas y en otras especialidades?
2: Pel ser passant d'Antoni aquest any, la veritat és que tenim totes les especialitats cobertes. Sí que és veritat que en cas de que hi hagués alguna substitució que ara no podem preveure, ja sabem que aquestes especialitats són pràcticament impossibles que per una substitució curta no te la cobreixen.
0: Puede ser que se compliquen las cosas, pero bueno, de momento arrancáis más o menos con la plantilla cubierta. ¿Eso cuántos profesores supone? ¿Cuántos sois?
1: Som al voltant d'altres 22-23, depèn si comptes les mitges jornades com a profes sencers o si juntes, però aproximadament.
2: Sí, el mateix, naltros 22-23, dels quals l'Ajuntament de Sant Antoni també contracta, a més dels professors de la Conselleria d'Educació, tenim un professor contractat per l'Ajuntament de Sant Antoni i dos contractats per l'Ajuntament de Sant Josep.
0: Que echan un cable ahí. ¿Y con todo? ¿Números similares a los de Cepa de Pitiusas?
2: Sí, 22-23, depèn de si hi ha mitges jornades o...
0: Eso en cuanto a número de profesores, de alumnos y de infraestructuras. Ahora sí vamos a la oferta formativa, que es quizá por la parte que más interesa a nuestros oyentes, yo decía, pues esos adultos que quieren continuar formándose. Y bueno, contadme primero lo que ya había, que tenemos algunas novedades que ahora comentamos, pero por recordar, la oferta formativa que se ofrece en la escuela para adultos o que hasta el curso pasado se ofrecía, ¿qué tenemos?
2: Bueno, tenim per una part el que són els ensenyaments reglats, és a dir, que donen lloc a un títol, que començant pels ensenyaments inicials, que seria més o menys el que és la primària per adults, després la secundària, la ESO per adults, que ESPA, ensenyament secundari per a persones adultes, que dona lloc en el títol d'ESO, i després certificats professionals, serien també el que hi ha d'ensenyaments reglats. Ara també... A Pitius serà també el batxillerat.
0: ¿En qué especialidades tenéis esta formación más, vamos a decir, más concreta?
2: Aquests certificats professionals serien, són diferents, els feim diferents justament per no solapar-nos els dos CEPAs. El CEPA Sant Antoni tenim un de nivell 1, que és que no té requisits d'accés, que és neteja d'edificis i locals. Després de nivell 2, que té com a requisit l'ESO, tenim monitor de temps lliure. I de nivell 3, que té com a requisit batxillerat o equivalent, seria direcció i coordinació d'activitats de temps lliure.
0: ¿Y novedades a la vista para este año? ¿De momento afianzar y continuar con lo que ya teníais?
2: De certificats professionals no tenim més novedats, serien aquestes. Com a curs nou és la preparació amb un accés directe en els graus, cicles formatius de grau superior.
0: Para que los alumnos se preparen para entrar directamente ya sin tener que hacer otra prueba de acceso.
2: Exacte. Fins ara teníem un curs que era preparació per les proves lliures, però ara amb aquest curs entraran directament a un grau superior la gent que no té requisits d'accés que si era batxillerat.
0: I ara en CEPA Pitiusas. Primero, lo que ya había. Y ahora hablamos, Marisol, de novedades.
1: Val. Bé, pues el que teníem és similar, és a dir, la formació reglada, la primària per adults, la secundària per adults i després de lo que seria i la formació no reglada, pues allà la veritat és que una quantitat enorme que també el CEPA Sant Antoni té de cursos, allà cursos d'idiomes, per exemple, allà cursos, nosaltres fem cursos d'anglès, vosaltres també fes d'alemany.
2: Nosaltres tenim anglès i alemany, sí.
1: Per exemple, tenim castellà per estrangers que té moltíssima acollida, de fet la major part de la llista

0: Espera, és en castellà per estrangers. Tenim també cursos de català que preparam els alumnes perquè després es puguin presentar les proves oficials de català. També té moltíssima bona acollida. I tant de català com de castellà tenim un curs que es diu Acollida. Mm-hmm. Acollida de català i acollida de castellà, que
1: és una primera toma de contacto.
0: Exacte, per a aquelles persones que li dius hola, bon dia o hola, buenos días i no, pràcticament no entenen el que els estàs dient perquè acaben d'arribar. I la veritat és que també pues, va molt bé, i el que vos comentava abans és, jo crec que pràcticament on tenim més llista d'espera. I després també hi ha uns altres cursos que també fem des de fa anys que també tenen molta bona acollida, i és la preparació per les proves d'accés a majors de 25 i 45 anys de la UIP.
1: És a dir, continuar con estudios universitarios.
0: Exacte, ahí està. I la veritat és que hi ha molt bona acollida i moltíssima gent, perquè molta gent quan ja arriba a una determinada edat pues es planteja llevar-se l'espinita que tenia clavada de no poder anar a la universitat. I funciona molt bé, i la gent està molt molt contenta una vegada, perquè a més són proves que la gent se planteja a si mateixes, i quan les superes és un èxit.
1: Claro, que és quasi més un reto personal, no? que una necessitat per engrosar el currículum.
0: Sí.
1: Vamos ahora sí a las novedades, que vosotros tenéis algunas novedades de este curso que va a arrancar.
0: Sí, la veritat és que fins ara teníem un problema per ampliar, perquè clar, com que mos havíem de canviar, de lloc, pues clar, no sabíem fins a quin punt podíem ampliar per el tema de la falta d'espai, però bueno, més o menys al final sí que ja ho teníem un poquet clar i hem ampliat. Nosaltres ara no teníem certificats professionals, ara sí que en tenim i en fem dos. Un certificat també de nivell 1, que no té requisits d'accés, que és activitats auxiliars d'emmagatzematge. I després hi ha un certificat de nivell 2 que pots accedir quan tens l'ESO o un nivell equivalent, que es diu, és un poc llarg, atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. És a dir, si vols anar a cuidar de persones que necessiten ajuda, però a una institució social, per exemple, a una residència de majors.
1: Claro, que en estos casos, además, es una formación pues muy necesaria. Supongo que también de ahí que decidáis poner en marcha pues esta oferta, porque es lo que más nos cuesta cubrir aquí en Ibiza. O sea, que al final son alumnos que si no tienen ya el trabajo, lo van a tener seguro.
0: Sí, sí, además también... des d'aquest punt de vista tots sabem que hi ha una gran part de la població immigrant, de la població migrada que arriba a Ibiza, que molt, i especialment en el gènere femení, que precisament se dediquen en aquestes tasques. I la veritat és que poder formar en aquestes persones, i a més entren ja en el sistema educatiu espanyol amb una formació, pues jo crec que pot ser una manera de construir vida i construir futur d'una manera molt interessant.
1: Eso de los certificados profesionales, ¿hay novedades también en otras etapas educativas?
0: Sí, exacte. També aquest any començarem a fer batxillerat, primer de batxillerat. La idea és aquest any fer primer de batxillerat per adults i l'any que ve ja ampliar-ho a segon de batxillerat, poc a poc.
1: Passaran de curso, passaré con ellos.
0: Exacte, ahí està. I també fins ara nosaltres fèiem l'ESO per adults, que es diu ESPA, a la tarda, i ara fem una modalitat nova, que Sant Antoni ja la tenia, que és la modalitat semipresencial, que nosaltres, i vosaltres també, veritat, la fem pel matí.
1: Nos decía antes Pepa que ellos tienen sede en Sant Antoni y en Sant Josep. Hay que decir que Cepa Pitiusas también tiene sus sedes en Ibiza Ciudad, pero también llegáis a Formentera. Bueno, que esto se ha extendido, que tenemos formación para adultos pues prácticamente en todos los municipios de las Pitiusas, ¿no?
0: Sí, sí, la veritat és que de fet nosaltres aquest any hem complit els 40 anys. Hem celebrat l'aniversari, 40, gràcies, 40 aniversari. I sí, quan se va crear el primer CEPA era Pitigus, és a dir, que agafava la llei d'Eivissa i la llei de Formentera. Per tant, jo com vos he dit, la quantitat d'alumnes és perquè òbviament també, és a dir, comptam, estem a la llei de Formentera, tenim allí dos aules, una a Sant Francesc i una a Sant Ferran. Allí en aquella aula tenim un mestre, però també hi ha una persona que ve des del Consell de Formentera, Ajuntament de Formentera. Després també tenim aules a Santa Eulària, y también tenemos un aula al centro penitenciario.
1: Ahora ya les voy a preguntar cuáles tienen más demanda que estudios. Bueno, ya nos daba Marisol alguna pista pues en cuanto al catalán para extranjeros, el español para extranjeros, pero a nivel de formación, ¿qué se busca más? ¿Qué buscan más los alumnos en Sant Antoni, por ejemplo?
2: A Sant Antoni, dels ensenyaments no arreglats són sens dubte els idiomes. Els idiomes són els que primer es cobreix. Després de formació reglada, ensenyaments inicials també tenen molta demanda, sobretot de sa gent nouvinguda, gent estrangera que arriba, que necessiten, moltes vegades estan a cursos d'alfabetització, diguem. Uh-huh. I aquests cursos també s'omplin molt, molt aviat. Tenim també un curs que és de propi de centre, diguem, que és tertúlies literàries dialògiques, que són només 2 hores a setmana, però sí que és veritat que té molt d'èxit per la gent que està a acollida lingüística de català, per exemple, perquè comencen a parlar la llengua d'una manera amena i d'una manera molt positiva, i té bastant d'èxit també.
1: Tienes también un poco esa formación más lúdica, vamos a decir, que no pretende ir a por un título oficial, uh-huh, sino, bueno, pues continuar con la formación, uh-huh, simplemente. Marisol, compartís, uh-huh, un poco, sí, esa demanda también.
0: Sí, sí, exacte. I a més jo destacaria que és que, claro, a les classes mos arriba molta gent que vol aprendre un idioma, català, castellà, anglès, en el vostre cas també comentàvem alemany. I clar, moltes vegades les acadèmies a l'ús no els serveixen perquè la gent és molt jove. I clar, busquen un ambient on realment hi hagi gent que tingui un nivell i una velocitat d'aprenentatge d'un adult, i no d'una persona jove que a més està a l'escola o a l'institut també fent aquests idiomes. I la veritat és que són classes, són cursos molt agradables i que tenen molt, molt bona acollida, i que la gent moltes vegades el que vol és seguir, encara que li diguem, no, però si és que tu ja has aprovat, ja tens el coneixement, no, però és que vull seguir.
2: Claro. Sí que és veritat que també tenim un programa, tant Espitiuses com Sant Antoni, que és el programa EOICEPA, que amb el qual poden obtenir una certificació oficial de en el cas d'anglès de A1 i A2, i en el cas de català de B1, A2 i B1.
1: Uh-huh. I també,
2: és una manera de treure's el títol oficialment allí, sense haver d'anar a una prova externa.
1: I bueno, sobretot també una manera, i esto es una de las ventajas de esta formación para adultos, que son los horarios más flexibles, clase por la mañana, por la tarde. En muchos casos hablamos de personas que están incorporadas a la vida laboral, que tienen su familia, que tienen sus responsabilidades, claro, que darles facilidades de horario,
2: de fet,
1: y aquí todo es poco, ¿no?
2: De fet, hi ha gent que, clar, grups de nit que els tenim de 8 a 10, perquè és gent que acaba de fer feina a les 8 i no poden venir una altra hora del dia.
1: No queda otra que, bueno, pues que adaptar los horarios. Estáis prácticamente todo el día, ¿no? De 9 a 9, mañana y tarde.
2: De 9 a 10 de la nit estem oberts, sí.
0: Sí, d'altres també pràcticament a 9 i mitja, o sigui que la veritat és que sí, és pràcticament tot el dia, per ajustar-nos als horaris i encara hi és, sí, de vegades costa, perquè ja sabem aquí que els horaris a Eivissa, tant en estiu especialment, però en hivern també, són complicats.
1: Hay que dar, pues, facilidades, sí, a los alumnos. Se nos va el tiempo, me queda un minutito, pero quiero preguntaros cómo evoluciona, pues, esta educación para adultos. Cuando pasamos épocas de crisis, recuerdo, pues, en la pandemia, en crisis económica, siempre nos decís, ahora es cuando la gente se da cuenta de lo importante que es la formación. Y ahora que tenemos un periodo tranquilo, que no tenemos pandemias, que no tenemos crisis económicas, ¿cómo va la cosa? ¿Se mantiene? ¿O notáis que, vamos a decir, entre comillas, que si no pasa nada, nos relajamos y le damos menos importancia a la formación?
2: La cosa que és un títol, per exemple, sa ESO, quan hi ha, sí que és veritat que quan hi ha períodes de crisi puja sa matrícula, perquè no tenen, se'n donen compte de sa necessitat del títol. Ara baixa l'alumnat d'aquestes titulacions, i en canvi puja l'alumnat d'idiomes, d'informàtica, de ses coses que són, diguem, més lúdiques i com per que ho aprenen, que venen per gust, diguem.
1: Lo mismo en CEPA Pitiuses.
0: Sí, sí, i a més també hi ha una cosa que jo crec que és curiosa. Coincideix que jo, la meva primera feina com a professora fa ja un parell d'anys, va ser precisament al CEPA Pitiuses, i quan jo vaig tornar al CEPA sí que vaig notar, bé, pasta, ja des de fa anys, vàrem notar un canvi també, però sí que és veritat una evolució en el que seria el perfil de l'alumnat, i això sí que és important, perquè clar, també és veritat que cada vegada som una població més alfabetitzada, i per tant, el que serien els cursos de primària, la persona nascuda a Espanya, per exemple, exemple, de cada vegada està més alfabetitzada. En ESO no, perquè encara tenim gent que va acabar l'octau de GB i necessita l'ESO, però sí que el perfil també està canviant un poquet del que seria els alumnes que venen a un nivell o venen a un altre.
1: ¿Cuál es ese perfil del alumnado? Contadme un poco. Claro, hay perfiles muy variados según la formación, pero en general, por no sé si por edad, por sexo, más mujeres que hombres, ¿notáis algún, diríais que hay un perfil concreto de que
2: més dones que homes, segur. En el nostre cas crec que eren, sí, 67%, al voltant del 67% eren dones.
0: Sí.
2: I tipologia d'alumnat és molt diferent, des de joves que acaben de sortir de l'institut que no han pogut treure l'ESO, persones que van acabar fa 10 anys i tenien feina i de sobte volen treure la titulació o volen seguir estudiant, volen fer un grau mitjà o un grau superior, o gent que ve simplement a ampliar els coneixements, aprendre un idioma, fer informàtica, aprendre català, etc.
1: ¿Hay una edad máxima? ¿Quién puede ser o qué edad puede tener vuestro alumno más mayor o alumna?
0: La nostra alumna més major té 92 anys.
1: Vaya, todo un ejemplo.
0: Exacte,
1: todo un ejemplo,
0: la veritat és que sí, luego. I en tots els aspectes, la veritat.
1: Bueno, pues nunca es tarde para aprender. Ese es en parte el lema también de esta formación para adultos, que les quiero recordar, las clases empiezan el 23 de septiembre, pero la matrícula está abierta, en principio hasta el día antes, hasta el 22, pero nunca se cierra, se va a mantener abierta todo el año, pues para todas aquellas personas que, bueno, que finalizan el trabajo, que están esperando un poquito, que no se acaban de decidir, pues acérquense a CEPA Pitiusas y a CEPA Sant Antoni, porque ahí están preparados para echarles una mano con esa formación. Una cosita nos quiere decir Marisol antes de despedirnos.
0: Sí, perquè a les escoles adults, a més, tenim un altre servei, que és un servei que es diu el POAP, que també tothom pot venir si vol, és a dir, és per alumnes i per no alumnes, i és un servei on te busquem un itinerari, és a dir, mos pot venir una persona i dir, mira, jo vull seguir formant-me, però no sé exactament a què. Pues nosaltres
1: te fem
0: exacte, i orientam i miram a veure totes les possibilitats que hi ha des del que seria Eivissa, inclús si vols estar fora d'Eivissa, si ho necessites. I és, ja us dic, per alumnes, però també per tothom que vulgui venir, perquè les portes del CEPA estan obertes.
1: Pues que nadie se quede con ganas, que lo dicho, que nunca es tarde para aprender. Marisol Torres, directora de CEPA Pitiusas, Pepa Pras, directora de CEPA Sant Antoni, gracias a las dos por haber estado con nosotros y buen curso.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Láser, el sonido de la vida.

0: descargues, no sé, setmana que ve o l'altra.
1: Ja veremos, massa però, demà, sin prisa.
0: Sense pressa. Però, mira, tenim alguna subsecció que li tinc un especial carinyo.
2: Mm. ¿Cuál vamos a ver qué? Montañas, torrentes, putxos, vendas, de qual de todas?
0: N'hi ha una que ens van inventar, crec que fa dos temporades em van fer una que era que vàrem dir, anem a fer totes les talaies d'Eivissa.
2: Ah, és veritat, sí, que buscàvem tots els sitios que compartien nombre.
0: Exacte, i llavors, la temporada passada, varen fer en altres, perquè varen fer tots els forns, els llocs d'Eivissa que es diuen forn. I llavors, tots els llocs que es diuen, que hi ha la paraula carbó, alerta, carbó, no l'altre.
2: Vamos a colocar bien las letras.
0: I les sitges també varen fer, més les varen fer seguides, però vam començar parlant dels carbons i vam acabar parlant de les sitges.
2: Bueno, tenia sentido, claro, hacerlo juntito al final.
0: I la veritat és que és interessant, trobo que és molt interessant, potser són les meves manies, no?
2: No, és interessant, però... lo que sea, por ver la desidia a la hora de poner los nombres, porque mira que había palabras y tenemos tantas tan repetidas que uno dice, ojo, mira que podías haberlo llamado de otra manera y no confundir a la gente.
0: I se d'avui molt, eh?
2: Sí, a ver, ¿cuál es?
0: La paraula roig o roja.
2: Ah, bueno, hoy vamos de rojos.
0: Sí, no parlant de política, però...
2: No todavía.
0: Encara no. Però anem a parlar de llocs d'Eivissa que es diuen roig o roja.
2: Vinga.
0: I això sí, deixarem de banda els noms de cases, perquè noms de cases que es diuen Can Roig o Cana Roja o tal...
2: Podríem estar aquí hores, no?
0: Podríem estar molt de rato parlant. Ens centrarem en topònims i fins i tot en topònims una mica importants. No agafarem microtopònims, una petita punta, una pedra, tal... No, no. Anem a parlar de coses...
2: De zones àmplies,
0: de
2: no?
0: De coses grosses, coses que tots hauríem de conèixer d'Eivissa, que es diuen Roig o Roja.
2: Y supongo que, claro, que tienen que ver con el color rojo, sí. Que no es que se hayan puesto al azar.
0: No, no, pràcticament, almenys tots els llocs que jo vaig pensant i tots els que us diré ara, són noms que van lligats a la presència de Terra Roja. De
2: pues
0: Terra
2: espero que en algún momento me digas que en San Mateo tenemos alguno. San Mateo, San Miguel, será porque no es roja la tierra, ¿no?
0: San Miguel, sí, en trobarem algun.
2: Venga, pues, vamos a iniciar la búsqueda.
0: Clar, pensa que...
2: En búsqueda de rojos.
0: Si posam noms... decidim que aquesta terra roja és que la majoria no ho és, perquè si tota fos roja
2: ja no tindria gràcia,
0: no tindria cap gràcia posar aquest nom. I de fet és així, la major part de la terra d'Eivissa és una terra blanquinosa, és una terra calcària, amb molta calç, però hi ha llocs on la presència d'aigua o la presència de torrents que han arrossegat els materials, que l'aigua que ha erosionat la calç, el que sigui, ha fet que quedin en superfície materials més vermellosos, la terra roja, i per això aquests llocs reben aquest nom, habitualment.
2: Bé, pues vamos en busca de rojos, vamos, esto se ha dicho en otros momentos de la historia con otros cositos.
0: Sí, no m'alerta, eh?
2: Bueno, nosotros vamos a buscar rojos de otra manera, y si te parece vamos a empezar por el mío, porque
0: claro que sí.
2: Vivo en Esplarroig, y esto me tienes que explicar. Hombre. A ver, está claro que la tierra es muy roja por ahí, lo sabemos, sí. De hecho lo notamos en el huerto, es una zona además pues de mucho cultivo, en la que la tierra se aprovecha.
0: Exacto.
2: Pero pues por ahí empezamos, si te parece, por Esplarroig. Barro pa casa hoy.
0: Esplarroig es la primera... en deferència a tu, efectivament, i és aquest pla extens que queda entre els nuclis de Santa Gertrudis i Sant Miquel, és a dir, mig poble de Santa Gertrudis i un bon tros del poble de Sant Miquel estan, i fins i tot un tros de Sant Mateu
2: també, sí,
0: estan en el Pla Roig, que efectivament si passejau veureu que el nom està clar, és una zona plana entre muntanyes, una zona relativament elevada perquè està en els amunts, però en canvi prou plana.
2: Això lo notamos por las mañanas cuando tenemos unas nieblas por allí a veces, que no veas.
0: Exacte, i el torrent, sobretot el torrent de Balançat, el torrent que va cap a Sant Miquel, ha permès rentar, i com que és molt pla, també ha hagut segurament al llarg dels segles, dels mil·lennis, circulació d'aigua en superfície que ha anat rentant les pedres calcàries, les ha anat erosionant i ha quedat la part de les pedres que no és calcària, és a dir, la part roja, que efectivament, com tu dius, és una terra fèrtil, ben treballada, i deu ser de les planes d'Eivissa encara amb el paisatge tradicional més ben conservat, perquè hi ha cases disperses, perquè hi ha cultius, etc. Per tant, ja en tenim una.
2: Ja tenim una, i voy a recomendar

0: Dar, que ya que nos demos un paseíto por ahí, pues hagamos una parada en ese árbol milenario que tanta Exacto. gente llama la atención y que lo tenemos ahí, pues un poco como entrada a Splarroch, como entrada por la parte de sí. San Mateo, vamos a decir. Y bueno, y es una zona que bien merece ahí una paradita, porque es un senyor árbol muy vistoso.
1: Espida invasora, que sí. sempre tengas dubte de no dir-ho malament.
0: Invasora, creo, por sí. la gente de la zona que tiene el mote.
1: Això digueu vosaltres, a veure si ho deim més de fora.
0: Bueno, que lo digo más los de ahí, que a lo mejor meto la pata, pero bueno, es una zona emblemática donde históricamente sí, sí. se han organizado balladas, encuentros, sí, sí, bueno, es un punto de reunión.
1: Sí, sí, es curioso, porque totes les balladas...
0: Van hasta autobuses, ojo, que sí. alguna vez me veo ahí un poco atascado para pasar, porque van hasta autobuses... Sí. con excursiones.
1: Home, és tan simbòlic que jo que conegui totes les ballades d'Eivissa es fan a fons, a pous o a llocs així molt a esglésies, veus, molt bromàtics, i només n'hi ha una que es fa a un arbre.
0: Aquí en Espíver d'Envasoró. Tenemos el primer, la primera zona roja.
1: Anem a un Vamos cap.
0: A... Venga.
1: Es Cap Roig. Mm. Es Cap Roig són les terres que antigament es deien Campanich, a Sant Carles. Ho entendreu de seguida.
0: Nos situamos en Santa Eulàlia, hacia Pou de Lleó.
1: Sí, exacte. Entre Pou de Lleó i Cala de Boix hi ha aquesta petita península que va cap a l'est, que hi ha la punta d'en Valls, hi ha la torre aquella de defensa davant de Tagamago.
0: Que també hemos visitado, sí. creo recordar en alguna ocasió.
1: I la punta negra, o Cap Roig també, que està una miqueta més al sud, i totes aquestes terres es coneixen com a les terres de Cap Roig. De fet, és una antiga alqueria, probablement, que es deia Campanich, i el nom aquest s'ha anat perdent, i el nom Cap Roig ha anat... Durant un temps va guanyar terreny, ara també sembla que ja li diu Pou des Déu a tot.
0: I ja està.
1: I ja està.
0: I fora. I però... aquí també tenemos, pues ya decíamos, algunos puntos sí. que merecen visita, una paradita por ahí.
1: Mira, precisament pots anar just de vora... Cala Mestella, entre Cala Mestella i Cala de Boix, hi ha un petit calonet que es diu Escaló Roig.
0: També.
1: Mira, val la pena anar-hi, si no el coneixeu, ja teniu un altre lloc que es diu Roig. I ja tenim un pla, un cap, una punta,
0: vale.
1: o més d'una. Punta Roja. Punta Roja n'hi ha diverses. Jo te'n destacaria tres. Una Punta Roja...
0: Allí mismo, en Santa Eulàlia, també, no? Por allí tenemos una punta...
1: Sí, és veritat, a Santa Eulària, entre Cala Blanca i Cala Llonga, la punta que hi ha, allí la que tanca Cala Llonga pel nord, es diu la Punta Roja. A Corona n'hi ha una que és la Punta Roja, que és un lloc fantàstic, que si se vol arribar... No ho digueu com s'hi va, perquè és...
0: No decimos nada, nos lo callamos. No sé si
1: és un lloc on hi ha uns horts que pengen sobre el mar. Uns horts perquè hi ha una mica de font, i quan hi ha molta d'aigua, l'aigua raja sobre el mar. És un lloc...
0: Espectacular.
1: No? Impressionant.
0: Vinga, apuntada i tot lo quedamos.
1: La Punta Roja. I a Formentera, curiosament si hi ha l'únic nom que diem de Formentera, perquè, per exemple, a Formentera no hi ha tanta terra roja, hi ha la Punta Roja que és l'extrem sud-est de la Mola, és a dir, cap al sud d'Esfar de la Mola, la punta que sobresurt més, també es diu la Punta Roja.
0: I també té que veure amb el color de la terra, perquè no parece muy roja, no?
1: És penya-segat. És penya-segat sí que ho és una mica. És a dir, la terra de dalt de la Mola no és gaire, però en su penya-segat hi ha unes franges de terra que probablement siguin més vermelloses.
0: Unes quantes puntes rojas que tenemos. Mira, què més? Què més rojo?
1: El Forn Roig. Segur que Forn Roig n'hi ha més d'un, però hi ha un Forn Roig que es veu que era tan important que ha donat nom a tot un torrent, és a dir, el torrent del Forn Roig, que és el canal principal que porta aigua a Cala Salada.
0: Estamos hablando de Sant Antoni.
1: Sant Antoni, entre Sant Antoni i Sant Agnès, el límit. El canal aquell que arriba a Cala Salada es diu el canal del Forn Roig. Per tant...
0: También, y en esa misma zona en la que tenemos pues bueno, bastante concentradas las zonas rojas en esta zona. Exacte. Tenemos más.
1: La Bassa Roja, un lloc també fantàstic. La Bassa Roja és un nom divers, és un nom d'unes finques, hi ha una casa que es diu La Bassa Roja, les terres del voltant es diuen La Bassa Roja, la venda que agrupa les cases del voltant també es diu La Bassa Roja, i estan parlant de Sant Rafel. Són més o menys les terres de Sant Rafel anant cap a Corona.
0: digamos, el corazón de la isla.
1: Sí, quan anem de Sant Rafel cap a Corona, les terres que mos queden a l'esquerra, la carretera, de fet, passam, hi ha un punt que la carretera fa una corba i hi ha unes terres vermelles, vermelles, i enmig una casa molt antiga, amb aspecte de molt antiga. Aquella casa molt antiga és la casa que es diu la Bassa Roja, i les terres d'un vermell intens, que, per cert, hi ha una llegenda que ho explica.
0: Dale, dale, nos encanta. Home, esto.
1: La llegenda és que va haver-hi una batalla, bueno, contat allò en versió tradicional, que varen matar tants de...
0: Sí, resumida, però vamos, sí, bàsicament que és que corre mucha sangre por allí.
1: Van morir tants de guerrers en aquella batalla que la terra va quedar tenyida de roig.
0: Qué épico suena.
1: Sí.
0: No tiene nada que ver con la realidad, però...
1: Home, la veritat és que és més èpic que dir que hi ha hagut pluja, que s'han dut la calç.
0: Bueno, que no és tan romàntica, sí, la realitat, sí, però bueno, nos quedamos con esa història, sí, sí, de la Bassa Roja.
1: Exacte. Hi ha un torrent que surt d'allí i que se'n va cap al torrent de Buscastell, que es diu, evidentment, el torrent de la Bassa Roja.
0: Vale. Tenemos más cosas.
1: Uns estanys.
0: També.
1: A les Salines hi ha l'estany Roig, o els estanys d'en Roig, que són els estanys més propers a l'església de Sant Francesc.
0: Que són els que veiem més rojos, precisament. Sí, exacte. Sí. Suele haver més flamencos.
1: Exacte, exacte. Curiós. Per què són vermells? Perquè hi ha minerals que tenen aquest color i perquè tenen l'artèmia aquest crustaci petitó, que és el que es mengen els flamencs, clar, i que és el que fa que els flamencs després tinguin el color, el color roig.
0: O sea, podía ser rojo o rosa, también nos valdría, sí, también, sí, con la excusa de los flamencos. Exacto. Y aquí, bueno, siempre, ya sabes que yo siempre te pido, ¿dónde nos paramos? ¿Qué hay que ver aquí? Bueno, pues aquí directamente nos puedes parar a divisar y a disfrutar de las salinas, si hay, sí, flamencos, sí, bien, pero si no, ya los propios estanques son un
1: allí,
0: paisaje muy particular.
1: Pararte allí de vora s'església, veure s'església, centre d'interpretació, i els estanys de vora, només això ja val una parada que s'ha de fer sempre, que es passi per allí.
0: Venga, i nos queden un par de minutitos. Venga, venga, dame alguna más.
1: Hi ha algun port roig? Sí, el que passa que l'han fet una contracció.
0: O sigui, no port roig, sinó port roig.
1: Clar, perquè era port roig, de fet tots els documents antics apareix com port roig, però amb els pas dels temps, la gent ja saps que amb el seu llenguatge
0: estalvia
1: i tal, i ha passat de dir port roig a dir port roig, i port roig.
0: I és el que nos ha llegat a dia d'avui.
1: Port roig, ja el coneixeu, aquella petita badia al sud d'Eivissa, en el poble d'Escobells, amb un paisatge fantàstic també.
0: Lo conocemos también por otros motivos, sí. Estaba recordando ahora algún pirata,
1: sí,
0: tenemos de, sí, todo en Port Roig i en Port Roig.
1: Unes boies ecològiques que fa no sé quants anys que s'han d'instal·lar i que misteriosament no arriben mai i, en fi, aquestes coses.
0: Vinga, tenemos más.
1: Vinga, una cala, Cala Roja. Cala Roja n'hi ha dos al mes també. Una de vora la Torre d'en Rovira, allà a Comte. Les terres que queden entre la Torre en Rovira i el Cap de la Bassa,
0: on hem visitat també alguna vegada,
1: allò és Cala Roja. I també les terres que queden de vora el Cap Martinet, al nord del Cap Martinet, sí, el Camp de Tiro un costat, i a l'altre costat del Cap hi ha com una raconada. Aquella raconada també es diu Cala Roja.
0: També tenim alguna més. I tenim algun pozo?
1: Sí, hem començat, he fet que la primera fos una cosa teua i he deixat pel final una cosa meua.
0: Vinga, va, repara a casa, claro que sí.
1: Deixa'm fer-ho.
0: Sí, sí, sí.
1: I l'última, el Pou Roig. Es que n'hi ha més d'un també, però és Pou Roig per excel·lència.
0: Tu lo llames casa, però tiene, sí, vamos a llamarlo Pou Roig. Venga.
1: Sí, sí, es Pou Roig és molt prop de casa i és un lloc molt significatiu del poble de Sant Jordi. És un pou de beurada, un pou comunitari que està en les cruïlles de dos camins antics, un es que anava de nord a sud des de l'església cap al nord, amb un que anava travessant el pla d'est a oest, i en aquell punt hi havia aquest pou, és encara.
0: Hi ha activitat, hi ha ballades, hi ha moviment.
1: Ara, des de fa uns anys, han traslladat la ballada a un altre pou, el pou de Can Burgos, que era una miqueta més
0: amunt.
1: Perquè, clar, abans hi havia un espai ampli perquè no estava construït al rededor. Ara està tan construït al rededor que no hi ha gaire espai.
0: Però el pou és
1: un espai també, i un espai de quietud allà enmig de la zona urbana de Sant Jordi.
0: Bueno, pues ya tenemos unos cuantos lugares que llevan el rojo en su topónimo. Nos estamos dejando unos cuantos más, pero bueno, sí, vamos a decir que eran los destacados, porque podríamos estar aquí un ratito.
1: Podríem començar a parlar de pedres, a pedres roges, a penyes roges, les roques roges, les coves roges. Tendríem per fer dos programes més, però ho deixem, bueno, aquí.
0: Tenemos unos cuantos puntos para visitar. Pues los rojos de las pitiusas, vamos a decir, los puntos rojos de Ibiza sobre todo, también alguno en Formentera. Pues un buen recorrido que hemos hecho por esos lugares que tienen el rojo como color protagonista y por tanto pues también en su topónimo. Josep Antoni Prats, los de Sport Roig, ¿tenéis gentilicio? ¿Eres rojo?
1: Som jordis. Però bé,
0: no te voy a meter,
1: però bueno, tampoc no seria greu dir sí que som de prop d'Espor Roig.
0: Pues no seria para nada ofensivo.
1: No, en absolut, ja t'asseguro que no.
0: Pues Josep Antoni Prats, lo tenemos una excursión por los rojos de las pitiusas, hemos hecho esta semana. El martes que viene te esperamos, nos volvemos a encontrar, ya veremos qué subsección abrimos, si nos inventamos una nueva o si ya va refrescando, ya salimos de excursión y hacemos un poquito más de esfuerzo. Eso ya lo vemos el martes que viene. Buena semanita.
1: Buena semana, que vaya muy bien.